0: Aquest estiu, la festa es viu a Sant Rafel del Riu.
1: You know?
0: Del 10 al 19 de juliol arriben les festes majors en honor a la Mare de Déu del Carme. 10 dies de tradició, convivència, emocions i nits inolvidables amb les millors orquestes i rebetlles. Vine a gaudir de les festes majors de Sant Rafel del Riu 2026. Un missatge de l'Ajuntament de Sant Rafel del Riu.
2: Hola, molt bon dia a tots i a totes. Avui un dia més a la secció d'entrevistes de l'Hoy por Hoy. En aquest cas tenim a Domingo Giner, alcalde de Sant Rafel del Riu. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
3: Molt bon dia i moltes gràcies.
2: I bueno, parlem de les festes de Sant Rafel. Es comencen el dia 10. Què representen aquestes festes per a Sant Rafel?
3: Bueno, pues la veritat és que representen un final i una sortida, no? Un final de any, en el sentit que han passat un hivern. Normalment les festes sempre se produeixen en el mes d'agost i sobretot el juliol, Vinaròs i Sant Rafel del Riu coincidim en quasi les dates, uns del juny i les dates del juliol, però són les primeres de la comarca de l'interior, com alguns diuen, de la Via de Dalt. Però per Sant Rafel pues, significa, com diem, un antes i un després, no? Un començar un estiu en molt bon peu, amb molta il·lusió, i que, bueno, són unes festes que per part del veïnat de Sant Rafel i crec que també de la comarca pues, esperen il·lusió per a participar i per a disfrutar d'elles.
2: Són dies, s'entenc, per a reforçar el sentiment pel poble.
3: Indudablement. Ahir se mescla tradició, cultura, família, amics, verbenes, nits sense dormir, xiquets voltant per la plaça i no corrent i suant, i les mares preocupades per les sabates que les estan embrutant més del normal, o sigui, i nervis. Després també pues, les misses i bueno, la nostra patrona, que és la Mare del Carmen, que també coincideix en la festivitat d'alguns municipis de costa, pues, com dia, pues, demostrar-li la devoció i el carinyo que ens mostra durant tot l'any, protegim-nos, pels que tenim fe i els que no tenen fe, pues, indudablement és un dia marcat. I bueno, jo considero que és un mescla de sentiments que reforça la pertenència, que reforça el valor i el carinyo que li tenim els veïns i les veïnes i aquells que ens visiten a Sant Rafel del Riu.
2: Són dies intensos. Com ha sigut els preparatius d'enguany?
3: Bueno, bàsicament són els mateixos de l'altre any. La veritat és que tens un checklist preparat de dir, pues, bueno, los rams para la missa para tal dia, les bandes, los obsequis, lo pregó, o sigui, se va repetint cada any una miqueta, no? Però sí que és veritat que la mateixa il·lusió que tots els anys, en buscar les millors orquestes possibles, donar a l'economia d'un poble menut com és Sant Rafel del Riu, els bous, pues, la penya taurina cada vegada li fica més ganes, comencem ja los bous lo primer cap de setmana, el diumenge, perquè justament el dijous és la festivitat de la Mare del Carmen. I bueno, aquell dia no fem bous i llavors, pues, bueno, els feia falta un dia, claro. I van dir, pues, el primer diumenge, pues ala, va, el primer diumenge. Però, bueno, la concejal Salomé en tot el seu equip, conjuntament en la junta directiva de l'associació de festes, que aglutinen totes les associacions del municipi, pues, bueno, van preparant des de fa ja uns mesos el que significa. Normalment, quan s'acaben les festes, se comencen a preparar les altres per a, bueno, previndre, sobretot a nivell d'orquestes, bueno, i valorant què ha anat bé i què ha anat malament. El que ha anat bé, pues, se deixa, i el que ha anat bé, pues, se intenta millorar.
2: Teniu una programació molt variada. Com s'arriba a tindre un equilibri entre les festes, les tradicions, les activitats, pues, més actuals?
3: Ahí tenen que veure molt les associacions. Hi ha associacions pensionistes jubilats que tenen el dia gran el dimarts per la tarda a les 8 de la tarda. Tens associacions culturals com el Faristol, en la seva rondalla que fa el primer diumenge, la Pinya Taurina, com he dit, les Ames de Casa. És que no me voldria deixar ningú, però bueno, en conjunt les associacions pues, fan que es puguen fer actes per a tots els públics, no? I per a tots els joves. L'associació de joves preparant la terrassa jove i també la festa de l'aigua el dimecres per la tarda. O sigui, el fet de que estiguin involucrades totes les associacions te garantitza, per part de l'Ajuntament, així ho entenem, que és per a tots els públics i que tots els públics tenen un acte ressenyat dins de les festes majors.
2: Hi ha alguna activitat, alguna novetat que destaqui especialment enguany?
3: Bueno, enguany, bueno, el que està és que anem a fer un campionat de pàdel, és la primera vegada que se fa. Uh-huh. Anem a veure qui és el guanyador o la parella guanyadora d'aquest primer certamen de pàdel a Sant Rafael del Riu. Després, pues bueno, tenim una xoqueta de cosa que tampoc no... A vegades no és important, però sí que té un sentiment. Enguany el riu ha baixat durant molt de temps, s'han fet moltes fotografies per part de veïns i veïnes, i anem a fer una exposició d'aquells moments que ha passat el veí a la vora del riu, fotografiant-lo i veient la bellesa que té el nostre riu quan baixa aigua. Bueno, pues són dues novetats que tenim, però bueno, jo crec que la Terrassa Jove, així com les verbenes populars, són també un escenari de novetat cada any, pues perquè cada any acudeix més gent i cada any, quan acaben les festes, pues la gent valora positivament estos actes que, bueno, com un poble menut, com deia al principi, pues hem de fer l'equilibri entre l'economia i l'oci. No podem destinar tots els diners que voldríem, però sí que tenim que els diners que destinem los actes en una presència, en una categoria que considerem pues bueno, acceptable, no, inclús espectacular.
2: Quin és l'acte que creus que representa millor Sant Rafael?
3: Hi ha un acte singular en la qual pues, li donem molta importància, com és la presentació de la Reina i Dames. Bàsicament perquè allí refrenda el que és l'espírit d'un poble, el que és l'espírit d'unes festes, refrenda la joventut, refrenda de passar d'una adolescència en una maduresa, però també se dona presència a la família, als amics, a l'entorn, però no la família habitual del dia a dia, no? Sinó també la família que te veus de vez en quan, no? D'aquelles grans celebracions que fem les famílies en els moments oportuns, no? Jo crec que la programació de la Reina i Dames és un bon lloc per retrobada de les famílies, per donar importància al viure dels nostres fills o dels nostres nets, dels nostres infants, en el sentit de que pues indudablement aquella nit les emocions estan a flor de pell i no saps si és plorar, no saps si riure d'alegria. Crec que se conjuguen les dues característiques, les dues emocions, no?, en els pares i les mares, en els iaios i les iaies, i que pues bueno, dona un caliu molt important, i nosaltres, i d'ahir una mica la resposta, la importància que li donem, no? És un acte molt important per a Sant Rafael del Riu, molt important pels pobles menuts, perquè

0: som un poble menut, un poble pla, un poble pues, alegre, en la que pues, indudablement lluita i treballa dia a dia per anar millorant tant la seva economia com el seu entorn com el seu municipi, i no més de lo que som. Vull dir, no volem ser allò que altres ocupen, volem ser lo que és Sant Rafel, és un poble pues, bueno, acollidor, lluitador, treballador, i que d'alguna manera dona benvinguda a tots els que venen, perquè últimament pues, bueno, sí que és veritat que estem tenint un increment de veïnat, un increment de població, i considero que pues, bueno, veiem que estan còmodes, que estan contents, que se queden, han comprat o han alquilat i després compren les seves vivendes, i bueno, una mica refrendar pues, bueno, aquest espírit de treballar, d'espiritualitat, de viure cada dia i no ficar-se en aquelles coses que considerem que no s'ha de ficar.
1: Com han evolucionat les festes any rere any?
0: Mira, jo porto 23 anys en este càrrec. Quan vaig entrar, les festes se feien a un altre lloc del municipi, una mica apartat. Avui, en esmorzar a la taula, pues, justament se comentava això, no? Se comentava de que antes se feien les festes a un altre lloc del municipi, que en el seu moment va tindre èxit, però que pues, bueno, va anar decaent en el temps. Nosaltres des del primer moment vam considerar que les festes se tenien que fer dins del poble, a la plaça del poble. Bueno, té una sèrie d'incomoditats perquè és un espai minut, és un espai que pues, els camions que a vegades l'orquestra són més grans, és més difícil accedir, però consideràvem que era fonamental pues, per a reviure unes festes. La Terrassa Jove fa moltíssims anys que està funcionant, li ha donat un caliu a la festa, a les verbenes, molt important, que considero que pues, bueno, és una mica l'espill que altres municipis han seguit durant després, durant aquests anys, i que pues, bueno, jo crec que ofereix espectacle, ofereix oci i ofereix pues, bueno, passar un moment agradable, perquè també s'ha donat la circumstància de que com és un punt de trobada entre veïns i veïnes d'altres municipis i de la comarca, pues, bueno, realça una mica el que és l'espírit de les festes de Sant Rafel.
1: Parlant una mica de l'economia, quin impacte tenen les festes a l'economia local i al comerç?
0: Indudablement, els comerços van a tope, és indudable, i així té que ser. Tots els establiments se preparen per a aquests dies dins de la mesura de les seves possibilitats, i bueno, són un punt important a l'hora de les festes. També els comerços comestibles pues, també van incrementar la seva facturació. En definitiva, no res diferent que no passi als altres municipis de la comarca o que fem les festes majors en aquests pobles minuts, que se veu incrementada la població i l'assistència, no? I la qual cosa pues, tampoc no fem les festes en aquest nivell de promoure l'economia, sinó el que t'he dit al principi, és buscar més el valor de pertànyer a Sant Rafel. Indudablement no és que se beneficien els comerços, sinó que els comerços participin d'esta festa i participen en el seu treball. Indudablement el rendiment econòmic pues, té que ser important.
1: I bueno, en quant a la seguretat, quin dispositiu s'ha preparat?
0: Bueno, seguretat principalment, vam enviar una carta a la subdelegació per a que bueno, un cert determinats dies de la setmana pues, incrementi el que és la presència de les forces de seguretat, sobretot la Guàrdia Civil. Després, a nivell particular, tenim les unitats de prevenció de la Diputació, i pues, bueno, en la Terrassa Jove el que se fa és contactar servicis pues, privats per a, pues, bueno, per a una miqueta de que les coses no se'n surtin de mare. Procurem, des de fa anys, tindre molt de cuidado en aquest sentit, pues, perquè la joventut que va al municipi pues, és jove, i jo crec que els pares han de tindre totes les garanties de que en Sant Rafel del Riu se cobreixen tant les medides a nivell de sanitat, estem en temes d'ambulància, com a més de seguretat pues, tant en la Guàrdia Civil com en els sistemes privats que se monten, no? I jo crec que pues, bueno, hi ha una cosa que sí que ha canviat, que l'any passat se va cobrar entrada, ho porten dos anys cobrant entrada a la Terrassa Jove, la qual cosa pues, beneficia que no s'aglutini tant la gent i que pues, bueno, la qualitat, entre cometes, de les persones dels xics i xiques que venen a Sant Rafel pues, sigui l'adequada.
1: D'acord? I

0: En quant a la programació, hi ha activitats tant com a xiquets, per a joves, per a adults, per a grans. Què ens pots contar sobre això?
1: Bueno, hi ha una festa que als xiquets els agrada molt, que és la festa de l'aigua. La festa de l'aigua, ahir els pares en les remolcades i preparen a tots els xiquets tota aquesta joventut infantil, que la veritat que s'ho passa bomba, no? És traslladar la piscina al carrer. La qual cosa, pues, ells disfruten molt. Després els jocs a les piscines, pues, també són agradables per part d'ells. Com dia al principi, el dia de maig és la festa gran de les persones grans, en la seva programació de la seva reina, senyora Rosario, en este any, i que, bueno, pues, després fan un berenar sopar que té una qualitat que cada any se superen, i d'aquí les dono l'enhorabona, pues, perquè s'esforcen les associacions, i en este cas l'Associació de Pensions i Jubilats, per millorar este dia, no? Que per a ells també és important. El tema dels bous, recurrent, imprescindible en les festes majors, tenen que estar sí o sí, encara que l'alcalde, pues, patisque des del primer moment, que ja es comença a patir, fins a l'últim moment, fins que tanquen les vaquilles, no, fins que el camion se'n va, no? És, la veritat que és un sofriment que tenim tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca, però que considerem que el bou és forma arraigo, forma sang de les nostres festes. I què dir de les verbenes, no? Les verbenes en la qual pues, els joves pues, poden recordar el primer amor, poden recordar pues, bueno, la fiançar-se en una amistat més profunda i pues, bueno, pues, d'alguna manera començar, com dia que som ara al juliol, començar l'estiu pues, en més ganes, en més il·lusió. I a vegades les festes pues canvien la vida d'un, com dia en trobar una persona que vols que t'acompanyi durant la teva vida, pues bueno, per què no, no? I jo crec que en alguna vegada sí, això passa.
0: Pues jo per la meva part, moltíssimes gràcies per vindre, per parlar de les festes, recordar a la gent que són del 10 al 19 de juliol i bueno, que vagin, que disfruten i disfruteu també vosaltres.
1: Moltes gràcies i bueno, des d'aquest canal pues, invito a tota la gent a disfrutar dels dies de festes a Sant Rafel.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
2: Aquest estiu, la festa es viu a Sant Rafel del Riu.
3: You know.
2: Del 10 al 19 de juliol arriben les festes majors en honor a la Mare de Déu del Carme. 10 dies de tradició, convivència, emocions i nits inolvidables amb les millors orquestes i rebetlles. Vine a gaudir de les festes majors de Sant Rafel del Riu 2026. Un missatge de l'Ajuntament de Sant Rafel del Riu.

0: Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una sección más de las entrevistas del Hoy por Hoy. Hoy contamos con el actor José Vicente Moirón, protagonista de Jasón y las Furias. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Buenos días, encantado.
0: Y bueno, hablamos sobre la obra y es que Jasón y las Furias revisita uno de los grandes mitos griegos. ¿Qué aporta esta versión al espectador de hoy?
1: Bueno, es una obra que convive muy bien, dialoga muy bien con un texto que se supone que es clásico. Digo que se supone porque es una ficción nueva, es un texto inédito de Nando López, ¿no? Y digo que dialoga muy bien porque, aunque tiene aliento clásico, mantiene una estructura absolutamente contemporánea. El mito de Jasón lo conocemos a través de Séneca y Eurípides en la tragedia de Medea, pero digamos que es un personaje secundario, relevante, pero secundario. Y aquí Nando López lo que ha configurado es, bueno, pues la historia, la tragedia de Medea vista desde los ojos de Jasón, desde la visión de Jasón. Aporta un texto nuevo, aporta una ficción, como digo, donde se le da la oportunidad al personaje de Jasón de sobre todo de mostrarse, no de justificarse tanto, pero sí de mostrarse y de tener una versión de lo que ocurrió con el infanticidio de los hijos, ¿no?
0: Para ti, como actor, ¿cómo ha sido el proceso de construir un personaje así de complejo?
1: Por un lado ha sido muy gratificante porque no había referencias, ¿no? Solamente teníamos la referencia, como digo, de lo que escribieron Séneca y Eurípides, ¿no? Y aquí cobra mucha relevancia para mí porque realmente, aparte de que no tenía referencias, es que se ha hecho por primera vez. Entonces, digamos que he tenido la oportunidad de darle mi visión muy fresca y sobre todo porque he trabajado mucho con el autor a la hora de ponerlo en pie y aparte de lo que él escribió, yo también aporté mis ideas, ¿no? Y él las agradeció y las supo plasmar en el texto. Es decir, que ha sido un personaje para mí que tiene mucho que ver conmigo, con mi personalidad.
0: Bueno, esta obra forma parte de la programación del 29º Festival de Teatro Clásico de Peñíscola. Actuar en el patio de armas del castillo de Peñíscola tiene un componente, entiendo, especial. ¿Qué supone representar un texto clásico en este espacio histórico?
1: Siempre es muy inspirador. No es la primera vez que trabajo en el Castillo de Papaluna, en las instalaciones, en la infraestructura del festival. Ya lo he hecho con otros clásicos, con Tito Andrónico, con Edipo. Y siempre es algo especial por lo que digo, ¿no? O sea, trabajar ahí con ese espacio natural, lleno de estrellas, al aire libre, con ese castillo. La verdad es que te ayuda mucho, ¿no? A retrotraerte en el tiempo y a no estar en un teatro a la italiana, que aunque también tiene lo suyo, ¿no? Esto es evidentemente algo muy especial y es una maravilla trabajar en ese espacio, o sea que estoy contentísimo de hacerlo de nuevo con Jasón.
0: La producción combina teatro clásico con una estética pues bastante contemporánea. ¿Qué puede esperar el público que acuda a ver la Peñíscola?
1: Pues como te digo, algo nuevo, ¿no? Para empezar, algo nuevo, ¿no? Un personaje que sabemos que siempre el repertorio de los clásicos, aunque es muy muy grande y muy potente, también es muy limitado, ¿no? Nos encontramos siempre con los mismos títulos. Aquí se van a encontrar con un título nuevo, por lo tanto, con una historia nueva. Y con respecto a la contemporaneidad que pueda tener, se van a encontrar con unos temas absolutamente vigentes, porque sobre todo se habla del amor, de cómo acaba el amor, se habla de la inmigración, se habla del ser apátrida, es decir, aspectos muy actuales, que son universales y que siempre están presentes en nuestras vidas. Y aquí, como digo, con una lírica y una poesía maravillosa, pero con una cercanía absoluta.
0: Volviendo al tema de interpretar a Jasón, ¿cómo se evita caer en el juicio moral o cómo se consigue que el público llegue a empatizar con él?
1: Pues precisamente dejando un debate abierto. O sea, aquí nosotros no somos jueces, ni aunque el personaje de Jasón se justifica, ¿no? Da sus razones de por qué hizo lo que hizo, por qué traiciona a Medea, por qué utilizó a las mujeres, aunque él da sus razones, sus motivos, no sienta cátedra. Lo que solamente abre un debate, y es un debate muy humano, en el que todos nos vamos a sentir reflejados, ¿no? Yo, de hecho, cuando encaré este personaje, uno de los aspectos que me gustó era que yo me veía reflejado, por ende, el ser humano se va a sentir igual, ¿no? todos cuando empezamos una relación amorosa, por ponerte un ejemplo, ¿no? Tú prometes amor eterno a la persona porque en ese momento estás enamorado y no estás mintiendo. Pero ¿quién no te dice que el desgaste de los años lleve a que se orare todo, a que se acabe todo, ¿no? O sea, tú puedes prometer amor eterno pero y no estás mintiendo, pero con el tiempo te das cuenta de que los sentimientos cambian, avanzan. Entonces, esto es algo que nos afecta a todos, y eso hace que cuando ves el montaje, de alguna manera te redima y te perdones, ¿no? Por todos los errores, entre comillas, que hayas cometido en el pasado, ¿no?
0: El Festival de Peñíscola se ha consolidado como una de las citas teatrales del verano. ¿Qué cree que aporta este tipo de festivales al teatro clásico?
1: Muchísimo, son escaparates únicos para que, por ejemplo, esto es una coproducción del Festival de Teatro Clásico de Mérida del año pasado, que tiene un recorrido por festivales este verano inmenso dentro de este marco, ¿no? De esto como ocurre con Peñíscola, ¿no? Son espacios abiertos que proporcionan además al público el poder ver un espectáculo de Mérida y que aunque nosotros en nuestro caso tenemos un recorrido en gira muy grande por Teatro Sala Italiana, el marco del Teatro del Castillo de Papaluna es inigualable. Entonces, evidentemente, es donde realmente respira bien el montaje, con lo cual, pues, apoya muchísimo este tipo de producciones.
0: En cuanto a los mitos, estos sobreviven porque se sigue hablando de ellos, pero ¿qué paralelismos crees que se puede encontrar el público que entre el viaje de Jasón y la sociedad actual?
1: Todos los grandes clásicos tienen un tema de vigente y universal. Esto es así. Todo de lo que se habla siempre es de la esencia del ser humano que es la misma, ¿no? Aunque pasen muchos años, aunque pasen muchos siglos, cometemos los mismos errores, caemos en las mismas en los mismos infortunios, nos preocupa lo mismo, o sea que lo bueno es que en este caso con Jasón y las Furias, al ser un texto que está, no digo que es una adaptación porque no lo es, sino un texto nuevo, visto a través de una persona del siglo XXI, lo que hace es acercarlo, aproximarlo mucho más, ¿no? La figura de la mujer, la figura de Medea, es una figura clave en este montaje, ¿no? Porque hablamos de una mujer, o sea, Séneca hablaba de una mujer despechada y traicionera, pero aquí, que vengativa, ¿no? Y aquí de pronto vamos a encontrar el sentir de la mujer en la actualidad, ¿no? ¿Cómo se siente una mujer en este momento si de pronto es traicionada por su marido y abandonada en un país que no es el suyo, ¿no? Entonces, hay tantos temas de tanta vigencia y tanta actualidad con el día de hoy que siempre van a seguir aportando cosas positivas, ¿no? Dentro de lo que es una obra de teatro.
0: Y en cuanto a lo que recibe el público, ¿qué le gustaría que el espectador se llevara consigo al salir?
1: Bueno, una reflexión, ¿no? Yo creo que el teatro es un medio en el que están vivos no solo los actores, sino los espectadores, ¿no? La comunión que se produce en una sala de teatro, en un espacio como el de Peñíscola, entre el actor y el espectador, es mágico. Entonces yo me gustaría que el público se fuera, pues, con una conversación a la cena, ¿no? Después de ver la función o a la copa que tenga después, o incluso que se traspolara a la semana siguiente, que es lo que está ocurriendo con esta función, ¿no? La gente se lleva un debate a casa y suelen comentar cuánta razón llevan aquí o cuánta sin razón existe en lo que hace el ser humano, ¿no? Entonces esto a mí me parece que es fundamental. El teatro tiene que ser entretenimiento y mensaje social, y eso es lo que me gustaría que el público se llevara después de ver Jasón y las Furias.
0: Uh-huh. Y ya, bueno, como última pregunta, para quien todavía dude si asistir o no a ver a Jasón y las Furias, ¿por qué no deberían perdérsela?
1: Porque van a ver un espectáculo muy redondo, van a ver un... que no solamente me refiero al texto, que es maravilloso, que es magnífico, y a las interpretaciones, que son estupendas, sino también a lo que es la configuración, la conformación del espectáculo en sí, ¿no? La música es una música espectacular, igual que la puesta en escena de Antonio Castro Rijosa, la iluminación, el vestuario, es un espectáculo redondo, además un espectáculo que se ve en hora 40, que es muy digerible y que es muy entretenido. Muy entretenido, está escrito como un juego de rol en el que se le pone a Jasón las furias, le combinan a superar tres pruebas, que es volver al pasado e intentar mejorar lo que hizo o rectificar, ¿no? Entonces, estos saltos temporales en el tiempo son maravillosos. De pronto arranca la función viendo a dos personajes que son Jasón y Medea en el más absoluto amor, e ipso facto está Medea intentando asesinar a los dos hijos, ¿no? O sea, ese juego de esos giros temporales de presente y futuro juegan de una manera espectacular dentro de la historia.
0: Pues yo, por mi parte, muchísimas gracias por recibirnos, por hablarnos de la obra y, bueno, recordar a la gente que hoy lo podrán... bueno, hoy es la función en Peñíscola y, bueno, si quieres invitarlos, convidarlos...
1: Yo, vamos, que están invitadísimos a que acudan a ese espacio tan bonito, tan longevo ya, porque son muchas ediciones, que la gente lo conoce, y a los que no han ido nunca, que no se lo piensen, ¿no? Y que van a ver un espectáculo, por lo menos poderoso, ¿no? Que no les va a dejar indiferentes.
0: Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.
2: Santa Magdalena ja està en festes. Del 18 al 26 de juliol, vine a Santa Magdalena a gaudir de les nostres festes. Bous, bous embolats, verbenes, disfresses, DJs, sopar de pa i porta i molta diversió. Festes patronals de Santa Magdalena, la convivència d'un poble. T'esperem.
3: Molt bon dia. Avui estic en el alcalde i el regidor de festes de Santa Magdalena, Sergio Bou i Marcos Cervera. Què tal esteu?
4: Molt bé. Pues molt bé.
3: Anem a parlar avui sobre les festes que comencen ja el dia 18, són del 18 al 26 de juliol, però hi ha algunes festes que també estan al programa de festes que comencen abans. Podeu contar-me una miqueta quins dies seran...
4: Bueno, jo, primer que res, aprofitant que obriré el torn de paraula, si voleu. De les festes, evidentment, el que millor podrà parlar serà Marcos, que és el regidor de festes. Jo ho explicaré a ell, és una setmana sempre molt completa. Tan completa, i això me porta a la primera pregunta que has fet, tan completa... que molts dels actes programats pues, ja dins de festes, dins d'això 60 actes de festes ja no caben en tots els dies que tenim, pues, per tant al final el que acabem fent és programant la setmana anterior amb els joves, l'associació juvenil habitualment conjuntament, evidentment, amb la regidoria de festes i amb tot l'Ajuntament de Santa Magdalena i tota la comissió de festes, però hi ha actes que clar, pues, mira, per exemple el dia tenim programat per al dia 10 un documental.
3: Molt bé.
4: Que aquest documental al final, i aprofitaré avui per a dir-ho, en lloc del dia 10 s'acabarà fent el dia 12, el diumenge 12, és a dir,
3: vale,
4: dos dies després de lo que havíem programat, precisament pues, per totes les qüestions que afecten al final a la programació també festiva, no? Però comencem en el dia 11. El dia 11, que són les festes de la joventut, ahir sempre intentem col·locar actes pues, més culturals per part dels joves, però a més, enguany, per segona vegada, anem a fer l'actuació del grup de danses madaleneres, i sempre és la colla de dolçaners i de la de tres propis, i enguany, a més, amb la rondalla de la sota de Benicarló. Per què? Pues perquè dins de la setmana de festes, pues, com te deia, els actes ja va tot molt saturat, al final no podem arribar a tot, o arribem a tot en, pues, cansats i en dificultats, pues, bueno, anem a fer-ho més còmode per a tots i sobretot per a les associacions que són el verdader motor de la cultura del nostre poble, pues, que puguen fer i puguen lluir el dia que toqui, conforme toqui, no? en un acte que també és festiu i que després n'hi ha ball i que després n'hi ha DJs i que, bueno, pues, hasta que es faci tard, no? Això el dia 11. Parlant d'això, això ens porta al 12, el documental de Terra de Pa, històries de treball i vida de Santa Madalena, que és un poc també en el que farem l'acte de presentació, un acte que evidentment serà emotiu per moltes circumstàncies de tot el que passa en un any en la vida d'un poble, i també, pues, evidentment, pues, veient com els nostres majors ens expliquen la història del nostre poble i què fien al nostre poble, no? És a dir, d'alguna manera és honrar el nostre passat per a seguir construint el nostre futur, no? I d'ahir arribem, pues, a lo que és la setmana en si de festes, però que abans de començar en el dia 18, que és la presentació, com m'estava dient ara, el 17, pues, ja tenim també l'actuació de l'agrupació musical Santa Madalena, que ja ve de molt de temps fer-la el primer divendres abans de començar en la presentació dels nostres festeros i de les nostres festeres. Com dic, també una actuació que sempre ens sorprenen i que, bueno, pues és un poc l'antesala de lo que encendem allà, vindrà a ser la presentació i ja tota la setmana festiva del 18 al 26. I jo no m'estendré més, perquè si no me pareu, igual no paro, i li passo la paraula a qui és el verdader protagonista de totes les festes.
3: Bueno, si has parlat del documental, me podeu contar un poc com va sorgir esta idea de fer un documental i qui va proposar la idea i qui l'ha portat endavant?
5: Bueno, sí, per això han sigut uns veïns del poble que s'han dedicat a recuperar antigues tradicions, no? I han anat a fer entrevistant a la gent major, no? I va que estan fent moltes coses i per recordar tot allò que feien, no?, els nostres abuelos en aquells temps per sobreviure, no? I ara, pues, sí, és com si fos un homenatge a en aquella vida que ho tenien antes.
3: Sí, és que m'havia paregut una idea molt bona quan ho he llegit al programa. Bueno, parlant ja, passem ja a les festes. Has parlat també, Sergio, de les associacions. Quin és el paper que tenen les associacions al vostre poble?
4: Bueno,
3: les festes.
4: A veure, les associacions, ho he dit abans, és el motor del poble. És a dir, al final, està clar que detrás de cada associació hi ha unes juntes directives, hi ha un equip de treball, evidentment sempre en el recolzament, com no pot ser d'altra manera, i menys en pobles en pocs habitants, que dic jo, si no tenen el recolzament, en aquest cas de l'administració local, si no tenen el recolzament de l'Ajuntament, pues poca cosa se podria fer, perquè la veritat és que tot costa molts diners. És a dir, idees que tenen moltíssimes. Les nostres associacions, com dic jo, estan molt vives. De fet, en aquest edifici social on fan les seves activitats, tu no hi ha dia de la setmana que no vagis i que no veges alguna de les associacions preparant actes o preparant-se per a les seves actuacions. I evidentment, dins de festes, si mires la programació, hem parlat de les danses dolçaines, hem parlat de la banda, podem parlar de l'escola d'art, el grup de pintura, podem parlar de l'Associació Cultural Taurina, Polpis. Segur que encara me'n deixaré. És a dir, podem parlar dels jubilats en el dia que fem l'homenatge a la nostra gent major, en l'Orxatà. És a dir, podem parlar de la gent de l'Espai Respir, de tots. Al final, de Rafa estàvem parlant fa un moment en los festes, sí, en el festet i la festera, sí, el festet, sí, i la festeta de Rafa, pues el mateix, els amics de Sant Vicent, evidentment en festes mira si hi ha potencial en les associacions, que hi ha un dia dedicat a les pròpies associacions. Ah, vull dir, hi ha un dia de mercat, per dir-ho d'alguna manera, que és el dia de les associacions, on acaben oferint pues, productes típics, on acaben pues, fent una mica o donant a conèixer tot allò que cada una de les associacions fa durant l'any, per tal de que la gent pues, bueno, pues, anime a formar part de les nostres associacions i seguir dinamitzant la cultura del poble. Evidentment són, com dic, són el motor, tant són el motor que les nostres festeres totes representen, les nostres festes totes representen alguna de les nostres, sí, alguna de les 15 associacions que veurem al programa de festes. Bueno, pues evidentment hi ha 13 festeres, pues no hi ha, les que tenen festera, però és cert que quasi representen pràcticament totes les associacions.
3: I en quant als actes de les pròpies festes, n'hi ha alguna diferència d'aquestes festes als anys anteriors? Alguna novetat que vulguéssiu destacar?
5: Bueno, sí, alguns actes que s'han actualitzat, alguns que s'han canviat de dia, de manera de fer-los, no? Vull dir que sempre un dels dies, per exemple, hi havia disfresses, sempre se feia molt pronte, vale? Per una qüestió de una dona que va faltar en festes, pues, se va retrasar l'acte, no? Llavors s'ha de fer més tard, vull dir, aquella pues, s'ha quedat, no? Començar a les 5 i mitja, començar a les 8 de la tarda, pues, òbviament la calor també.
3: Sí, sí, sí.
5: I bueno, hi ha un munt d'actes des de més menuts als més grans, i vull dir que comencen per la presentació de festes, que és un tema molt, molt lluit i molt emotiu, i bueno, els tipus bous, les verbenes, d'això també els dies de missa, no?
3: Claro, festes patronals, no? És el que n'hi ha.
5: I ja està, i vull dir que venim per patir una setmaneta bé.
3: Molt bé. I en quant a l'impacte econòmic que tenen les festes al vostre poble, creieu que afectarà, o que, bueno, que sol afectar a l'hostaleria? Implementeu alguna medida per si ve més gent de la que n'hi ha normalment al poble?
5: Bueno, a part dels comerços que hi ha de sempre, estan en un quiosc, segur, quiosc de l'església, que s'ha ficat, i estarà durant les festes. Vull dir que a part d'estar havien pues un mes, i la veritat que hi ha els dies de signa gran, de, per exemple, de bous, pues, que la gent ve a berenar, i també vull dir que té molta vida, i vull dir, a totes hores pues, sempre hi ha gent, moltíssim. L'afluència que tenim estos anys últimament, que han tingut de passar uns anys, ara que s'ha notat l'afluència de gent, s'ha notat molt.
4: Sí, a veure, jo només afegiria una coseta, i és que en les festes patronals de Santa Magdalena sempre fico un exemple. Hi ha 22 carafals, fico l'exemple de bous, vale? Algo que tots entendrem. Hi ha 22 carafals a la plaça, i tu pots perfectament veure en un dia de bous el doble de lo que és la nostra població. Això és un dia normal, no parlem d'un dia extraordinari, un dia normal. Això vol dir que si som capaços de, en eixa inversió econòmica, perquè al final no deixa de ser una inversió en cultura, sí, tots els actes que tu fas en una programació festiva, des dels actes, des de la presentació, que ja és un acte cultural potent, des de lo que són els actes d'església, evidentment les nostres orquestes, els bous, que, com dic jo, orquestra, pràcticament orquestra o grup, n'hi ha totes les nits, bous 5 dies, com dic, els actes culturals, actes d'església, què vull dir? Que al final tota aquesta quantitat de programació, que no deixa de ser un cost econòmic, però un cost, com dic jo, un cost cultural, un cost en inversió, que té retorn, és a dir, al final tu invertixes del pressupost municipal, o un equip de govern invertix del pressupost municipal una quantitat que és pública, que està al voltant dels 100.000 euros, però jo tinc clar que en la setmana de festes la repercussió als nostres comerços, la repercussió turística per al nostre poble, i la repercussió per a tot el que és un any en un poble de 800, en aquests moments pràcticament 900 habitants, pues, és molt alta. jo la xifraria probablement en més del doble de lo que, l'Ajuntament acaba invertint. Això és bo o ruïn, com dia aquell? Jo com a alcalde, la veritat és que portem, esta serà la 20a edició de les festes patronals organitzades des de que jo sóc alcalde, i en diferents equips de govern, sempre tots en molta complicitat i en moltes ganes de treballar, i que al final hem apostat per una forma de fer les festes que pensem que per una banda li suposa menys cost per al municipi i per altra banda té una recuperació de la inversió, jo crec que bastant elevada. I d'ahí l'esquema, quan dius n'hi ha canvis respecte a altres anys, sempre n'hi ha canvis, evidentment, la regió t'ho ha dit bé, és a dir, n'hi ha canvis per diferents circumstàncies, però també al final l'esquema, el que és l'esquelet, el que és l'estructura d'aquestes festes, doncs són unes festes que estan funcionant molt bé, la gent les accepta molt bé i participa molt, això ho podem dir les vegades que ho diguéssim, però la gent participa moltíssim de les nostres festes patronals, no únicament, com dic, els bous, que ja t'he dit que és aquesta imatge que se te queda gravada, sinó que després vas a les orquestes i quan tu veus una pista de 900 metres quadrats plena de gom a gom, pues evidentment hi ha molta participació i no tots són del poble, també hi ha molta gent de la nostra comarca.
3: I a nivell organitzatiu, quin penseu que és l'acte que més dificultat té en organitzar o que més temps li heu dedicat en aquestes festes?
5: Bueno, és la presentació, per exemple, que és són moltes hores de pensar com pugen, com baixen, quan acabo has
3: que
5: fer so,
3: teniu que fer molts assajos, no?
5: Això de dir que és un acte molt lluit i molt emotiu, perquè està molt preparat i que sempre és molt bé, està molt coordinat i és molt bé.
3: A part de la presentació, quins són els actes que diguéssim més són més representatius de les festes de Santa Magdalena?
5: Bueno, pues ja, per exemple, està el dia de les paelles, que es fa des del campanar. És un dia molt divertit perquè cada la seva colla se fa les paelles, la paella, i hi ha una xaranga i tocant mentre se fa la paella. I després, quan s'acaba de menjar la paella, pues hi ha un duet musical que acaba també ahí fent ballar un poquet a la gent, no?
3: Molt bé, molt bé.
5: I també parla també està l'acte de les disfresses, també és un acte molt tapat perquè tot és secret, no saps de què va cada un.
3: Sí, ja he preguntat a les
5: festeres. És com si fos un carnaval, això no és... Però bueno, hi ha molts actes i després, pues, la veritat és que el de les paelles, per exemple, l'any passat, pues, la gent va xalar moltíssim.
4: Sí. Són... Home, entenc que en els pobles tampoc deu hi haver molta diferència d'un municipi a un altre, vull pensar, no? Però són festes, almenys les nostres, molt intenses, amb molta participació de la gent, el que deia el regidor, que deia Marcos, en el tema de les disfresses, per exemple. El tema de les disfresses, quan tu veus tota... des de nosaltres, els que coneixen el poble, des del pub fins allà baix a les Palmeres, veus tot ple de gent que no cap allí ni una agulla, dius, bueno, evidentment hi ha moltíssima participació, la gent està disfrutant i per això són les festes també, no? I perquè la gent disfruta. El que diu Marcos de les paelles, les paelles l'any passat va ser la veritat és que un dia molt, molt, molt bonic i que recordarem tots moltíssim per moltíssimes raons, evidentment.
5: I a més que s'ajunten tot paelles, els bous a la plaça, allò tot és un còmode de...
3: El dia de paelles també hi ha bous.
5: Sí, claro.
4: Sí, els bous són a la plaça. Els bous són a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça la Iglesia i el carrer Mita, que és tot junt, estan les paelles. La veritat és que molta gent en un espai, bueno, no tampoc massa gran, bueno, sí, però que bueno, fa molta festa, la veritat.
3: I heu tingut que preparar alguna medida de seguretat especial per les festes d'enguany?
4: A A veure, en quant lo que és el tema de seguretat, nosaltres sempre abans de les festes ens reunim en aquest cas nosaltres perteneixem a la comandància d'Alcalà, el quartel d'Alcalà, doncs ens reunim en el comandant de puesto, en el sargento, i expliquem tota la programació festiva i tots els actes de festes per tal de ficar les mesures de seguretat. Nosaltres tenim policia local, evidentment, mesures de seguretat en tots aquells actes que no són en recinte tancat. I en recinte tancat, pues, evidentment, tenim seguretat privada a contratar, a part de la presència permanent del municipi durant tota la setmana de festes de la Guàrdia Civil, no? El dispositiu el tenim també molt, jo crec que molt parlat, molt organitzat i molt controlat, i al final, pues, per sort, i tocarem fusta, pues, solen així sempre prou, jo diria molt bé. Jo diria molt bé.
3: Penseu que bueno, m'heu comentat antes que cada vega pues, sí que veu que ve més gent al poble. Què li diríeu a la gent jove per a que vinga al vostre poble i també pues, per a que comenci a participar? No, m'heu comentat durant l'entrevista que la participació de la gent és molt important, pues, per a tindre també la seva atenció.
5: Sí, bueno, sobretot perquè després que s'acaba l'orquestra, pues, totes les nits la majoria hi ha DJs, no? Entonces, pues, hasta que se fa de dia, pues, estan allí dale que te pego, no? I vull dir que si no seran viaris, estan allí hasta les 12 del migdia, no? Però ja que, i quan ja, jo com quasi no dorc, i el poc que dorc quasi no puc dormir molt planta, pues, veus els taxis que volen, pugen i baixen
3: de gent que ve de fora.
5: Sí, vull dir, veus un meneu de pares, de xiquets que venen a buscar-los, passen a punt de poble i hi ha un cotxe amb els pares, i vull dir que la veritat, ho vull dir a Sergio, que la pista que tenim, que mos va menuda.
3: Molt bé.
4: Ja que pensar una cosa, és dir, els jovens, al final, avui en dia en les redes socials tot funciona molt ràpid, va tot molt accelerat, molt ràpid. Nosaltres que no hem nascut en això, ho dic un poc des de la meva ignorància, no? És cert que els joves, tu, quan parles un poc amb ells, i són moltes les ocasions que tenim de comentar coses, és veritat que ells, molts ja, i elles, ja l'estan estudiant en municipis veïns, és a dir, nosaltres no tenim institut, entonces estan estudiant a l'Institut d'Alcalà, o al de Benicarló, o als diferents que hi ha a Benicarló, o als de Vineros, que vull dir que aquests grups i aquests llaços d'amistat que ja s'han creat en els estudis, això no és com les redes socials, però jo crec que és més potent, perquè sí, és el boca a boca, i això, l'experiència me diu que és molt potent. I d'ahir que ja hi ha molts jovens, i ho veus, és a dir, jovens que ara ja són més que adults, que alguns d'ells segueixen venint a les festes de Santa Madalena, o bé per les orquestes, o bé per les actuacions teatrals, o bé per les actuacions musicals, que no únicament són orquestes, sinó shows i espectacles, i inclús, per què no dir-ho, els bous, evidentment. Hi ha gent que ja se marca a l'agenda a les festes, sí, en aquest cas de Santa Badalena, com a altra gent se marca les festes d'un altre poble, sí, sí, perquè va millor per les qüestions laborals, sí, o les qüestions de feina. Però és cert que les redes socials és una ferramenta molt potent, i arriba des de les redes socials de l'Ajuntament, evidentment arribem a moltíssima gent, però des de les redes socials dels nostres i les nostres joves s'arriba encara molt més exponencial.
3: Bueno, pues per la meva part és tot, moltes gràcies per vindre i que gaudiu molt de les vostres festes.
4: Bueno, jo antes d'acabar sí que volia dir una cosa.
3: Sí.
4: Dic tot això perquè, claro, ara s'explica i és tot, t'ha escrit, està tot molt, molt, molt bonic, però és cert que això té molta faena de moltíssima gent, moltes complicitats, és dir, i evidentment és mèrit de moltíssima gent, de la que ara mateix ja podria fer un llistat ben gran, des dels empleats de l'Ajuntament, parlant, passant per tots els responsables polítics de l'Ajuntament, evidentment el regidor de festes, no cal ni dir-ho, és a dir, des de que acaben les festes ja es comencem les següents, és a dir, per tant, molta feina. Clar, jo l'únic que demanaria que és, pues demanaria que la gent tinguera molta paciència en tota la programació de tots els actes, que tinguéssim tots moltíssima paciència, que serà bona per a seguir tenint aquesta